0: poco de silencio, por favor.
1: Gracias, presidenta. Senyor Sánchez, després de les darreres informacions i també de les darreres contradiccions i també després de la seva compareixença, aquí només hi caben dos escenaris. O vostè coneixia els avisos i per tant menteix a la gent per protegir el Marroc, o vostè no coneixia aquests avisos i per tant menteix a la gent quan diu que vostè té el control del govern i de la seguretat nacional. Les dues opcions són molt greus i les dues opcions l'inhabiliten per continuar governant. Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa. De fet, vostè va començar la legislatura defensant un referèndum al Sàhara i l'acaba, després d'uns quants pegassos, defensant els interessos del rei del Marroc. Un cop més es demostra, per tant, que el seu partit, el Partit Socialista, ha de reflexionar sobre qui és capaç de portar el control del govern espanyol, perquè és evident que vostè no ho és. Vostè, com el president Illa, estan demostrant una incapacitat de gestió que traspassa totes les línies acceptables per qualsevol país que aspira a avançar i a progressar. Vostès dos han fet evident el fracàs dels governs socialistes i els seus socis Comuns i Esquerra. No només no han estat capaços de resoldre els problemes, sinó que massa sovint les seves decisions el que han fet és agreujar encara més els problemes que hi ha. Però Catalunya no està condemnada a funcionar malament, encara que la bancada de la dreta i la bancada de l'esquerra espanyola d'aquest Congrés així ho desitgin. Els problemes que tenim tenen solució i després en parlarem. Ara tirem uns quants mesos enrere, no gaires. Vostè va fer una regularització massiva sense portar-se a votació aquí. Tothom sap que si s'hagués portat a votació, Junts per Catalunya hagués votat en contra i no s'hagués aprovat. Una regularització que s'havia fet